0: Apaga la llum que el meu DJ controla.
1: Sona Flash FM.

0: να σαβρούσα.
1: Flash FM. Let's go. Al poder del ritmo.

0: En la graciosa la vida es más sabrosa.
1: El millor so de l'estiu a Flash FM.

Tú te pensaste que tú me...

0: Rocío.
1: Momento de Sant.
2: És l'hora del Flash Matí d'estiu.
0: Com allà?
2: El Flash Matí de sempre, però en format fresc i compacte.
1: D'estiu.
2: Més ràpid, més directe.
1: Molt, molt, molt, molt.
2: Concentrat.
1: Molt.
2: Et traiem del llit de 7 a 10 del matí, de dilluns a divendres, amb la millor selecció de ritme matinal. Espavila! Comença el Flash Matí d'estiu.
1: 7 del matí, 3 minuts. Molt bon dia, molt bon dijous. Què tal? Per posar bona cara aquesta... 7 de la matinada, per dir. Què vol dir 7 del matí? Perdona, perdona. 7 de la matinada, tu. Què fem desperts a aquesta hora? És un dijous d'agost, home. Vinga, una doble en joc avui per anar a PortAventura Park i descobrir la nova atracció Makamanu Jungle Trek. Mare meva, un camí d'aventures en plena Polinèsia amb ponts penjants, túnels de corda, cabanes i tobogans per explorar la selva amb tota la família. Si voleu entrar dins el sorteig, 628-06-05-13. Aviam si ets capaç de convèncer el presentador d'aquest programa, d'aquests... Tu, qui s'ha d'emportar aquesta entrada doble per anar a descobrir el Makamanu Jungle Trek i no el del costat. El pla perfecte perquè aquest estiu existeix i pot ser vostre. PortAventura World, on tothom es posa d'acord.
2: Si no t'aixeques, almenys apuja el volum. Flash

0: matí d'estiu a Flash FM. Andorra. Flash FM. 93.8.
1: No totes les assegurances són iguals. A AXA Andorra som únics, els únics del país que donem garanties franceses. Si vols saber per què això marca la diferència, entra a axa.ad o truca al 805 020.
2: Viu la muntanya amb més adrenalina que mai. A Pic Negre trobaràs el millor lloguer de bicicletes amb descens, e-bikes, enduro, carretera i e-road, amb marques de referència mundial com Santa Cruz, Cervelo, Cannondale, Focus i MMR.
3: Descobreix les experiències Pic Negre, amb excursions guiades amb e-bike, vies ferrades, ideals per gaudir d'Andorra en parella, amb amics o en família.
2: Equipa't a les nostres botigues amb material de muntanya i marques top com Fox, Oakley, Salomon o Merrell.
3: Reserva ara a picnegre.com i fes que aquest estiu sigui inoblidable.
2: Grup Pic Negre Xuski. Aquí comença la teva aventura.
4: Hi ha estius que es viuen diferent, on l'aire pesa menys i la mirada arriba més lluny, on recorre les muntanyes en e-bike, caminar entre cims, jugar al golf més alt d'Europa o viure l'aventura al món màgic, on perdre't en un laberint i retrobar-te a taula. Perquè aquí dalt tot canvia de perspectiva. Gran Valira. Un estiu a l'altura. Més informació a granvalira.com.
0: Flash FM Andorra 93.1.

Havíem sentit a RVFV a través d'aquell mitiquíssim Prendió Remix. Ara el sentim a través d'aquest muchacha, crack de la setmana, amb Aisa i Kremli. Són les 7:24 des del Flash Matí d'estiu. Flash FM, molt bon dijous. Som amb Kid Voodoo, JC Reyes i el seu Me Mareo.

0: per recuperar-la. No me conoce, remix, al Flash Matí d'estiu.
1: Dainese, equipament i protecció pel teu trajecte en moto, patrocina aquest espai.
0: Doncs vinga, va, que l'endemà de l'eclipsi desperta tranquil, amb un ambient assolellat que dominarà en general fins al migdia, ja que per la tarda s'esperen nuvolades a la meitat nord, que pot descarregar amb xàfecs i alguna tempesta intensa al Prepirineu i al nord de la Catalunya central. Avui, dijous, tornarà a ser un dia càlid, amb un avís actiu del Servei Meteorològic de Catalunya a Ponent, al Vallès, al Bages, a l'Alt Penedès, la Selva i al Gironès per fortes temperatures durant aquest matí de dijous. Ara mateix, que són les 7:32 pràcticament, tenim 28 graus al Raval de Barcelona, 25 al Santuari de Caral, 24,5 al Pantà de Riba-roja i 24,5 també a Portbou.
2: I ja és el moment d'equipar-te com un professional a Dainese Barcelona. Descobreix les últimes col·leccions de Dainese AGB i TCX amb el millor assessorament per gaudir de la carretera amb seguretat i estil. Naked, esportiva, trail o scooter. La teva equipació t'espera a Dainese Barcelona. Vine al carrer Balmes 232 i viu l'experiència Dainese.
3: El matí va fort. Escoltes el Flash Matí d'estiu. De dilluns a divendres.

0: Aquest estiu els matins són del Flash Matin Estiu.
1: Flash!
2: Amb les cabres a l'estudi, estic d'after, no vulguis que et saludi.

0: Apaga la llum que el meu DJ controla.
1: Per molts la cançó del Doraemon, amb Flash i Ice Cream, 31 fam a través de Dorayakis, és el Flash matí d'estiu de Flash FM, un pèl més contundent aquesta de Vegas i Like Mike, Making a Time.
2: Amigos, this is Dimitri Vegas on Like Mike. You can now listen to our new single, Making a Time, on Flash FM.

0: vegades, de tant en tant, s'ha de fer un reggaeton lento en aquesta vida. A vegades la intensitat ens supera, m'entens? I a vegades s'ha de rebaixar una mica les revolucions. Que bien se ve. Ciencio a Flash FM. A través d'aquest reggaeton lento, jo era l'únic que de petit li deia 5 a aquesta gent, que vaig trigar temps a descobrir que eren sigles. Ciencio. En fi, són les 7 i 48 minuts aquest matí de dijous. No sé si reggaeton lento o reggaeton ràpido, però el fet és que demà ens anem de festa major jove a Linyola amb en Sergi Domènech i qui us parla, l'Edgar Manchado. Moltíssimes ganes, perquè bueno, ja aquesta gent ens han fet habituals ja de les festes majors. I tenim moltíssimes ganes de repartir tot el nostre ritme i les samarretes de Flash FM, que en tenim moltíssimes. Si us queda més a prop, el dissabte, la gent de l'Estartit, a l'Hotel Nereida, sapigueu que teniu la burbuja del Tardeo amb Flash FM, amb en Domena i amb l'Héctor Ortega. És una de les tantíssimes festes que tindrem al llarg d'aquest cap de setmana, perquè també tindrem festa el diumenge, en aquest cas la festa major de Falset, que espera a l'Ortega i a Miquel González, tu. Potxem cada dia aquí, divendres, dissabte, diumenge.
1: El matí va fort. Escoltes el Flash Matí d'estiu.

0: Alejandro, a través de Diluvio.
1: Bon dia. En el sorteig del cupó diari celebrat ahir, el número premiat va ser...
0: el 56.148.
1: Sèrie...
0: 18.
1: Avui, com cada dia, hi ha un venedor molt a prop teu repartint il·lusió. Recorda que aquest 15 d'agost se celebra el sorteig del cupó extra d'estiu de l'11, amb un premi de 15 milions d'euros i 10 premis d'un milió. Compra-l'ara. 11. Ben jugat.
2: Summer. Música refrescant.

0: sabeu que és la llista oficial de Flash FM i que a més la podeu consultar a través de la nostra pàgina web i la nostra aplicació. Es diu La Setmana, Elena Ros, Manuel Turizo, engegant nova hora de Flash Matí d'estiu. Que bé que estem passant aquest matí, és dijous, 13 d'agost, pim-pam, musiqueta... I a més, no només musiquetes, sinó coses que us interessen molt. Jo sé que molts de vosaltres o no heu marxat de vacances o encara esteu pensant i plantejant què fareu. I és per això que la gent de Mimir és tan ben parida, que sempre cada dijous ens porta idees, eh? A més, Mimir.com, que ja sabeu que sempre surt al preu final, que això està molt bé, perquè us estalvieu pasta i us estalvieu temps, que el tiempo és oro en esta vida, m'enteneu? Disposen d'atenció al client telefònic a les 24 hores de l'any amb un equip d'aquí, amb gent de veritat. Aquesta setmana la gent de Mimir ens destaca un dels racons més bonics de Mallorca, la Cala Blava, al sud de l'illa, dins el terme de Llucmajor, d'acord? Un racó espectacular, enfilat als penya-segats al Cap Blanc, amb vistes al mar que et deixaran sense paraules i a pocs minuts tens la Granada amb les seves platges immenses, botigues i l'ambient de sempre. Si voleu més tranquil·litat, us podeu acostar a Calapí o descobrir les coves i racons amagats d'aquesta costa. Per allotjar-vos, compta amb això que us vaig a dir. Hotel Sant Clapel Dorado, un complex familiar amb 3 piscines, jacuzzi, pista de tennis i sala de jocs. Obriu les orelles. Primera setmana de setembre. Reservar una habitació doble en règim de tot inclòs des de només 102 euros la nit. Vaya, me lo quitan de las manos. Això sí, heu de reservar a través de l'aplicació de Mimir.com. Tot inclòs a primera línia de platja per molt menys del que et penses. Aquest estiu, platja, piscina i molta desconnexió al sud de Mallorca. Entra a Mimir.com i reserva el Sant Clapel Dorado abans que sigui massa tard.
1: Acabem d'escoltar la promoció especial de Mimir.com. Ara ja saps en quin hotel dormir. Tu també pots estalviar-te temps i diners amb Mimir.com. Descobreix hotels increïbles. Cada dia hi ha ofertes noves d'hotels amb preus negociats especialment per a tu. Dorm al millor preu amb Mimir.com.
2: És massa aviat per ser persona? Ets la persona perfecta per escoltar el Flash Matí d'estiu.

0: Cartó, és hora del matí, un necessita sucar. Steve Aoki, amb Daddy Yankee i Elvis Crespo, fins al 2018 per recuperar Sukita.
1: Busques una benzinera a prop que tingui els carburants de la màxima qualitat i el millor preu i que tingui targetes de descompte directe per estalviar? Fàcil. El seu nom és Meroil.
2: Meroil, estacions de proximitat, patrocina la notícia del dia.
0: La notícia del dia que segueix passant per l'eclipsi de sol total que ahir es va viure a la península. En el cas de Catalunya, els més afortunats van ser els que es van desplaçar a les Terres de l'Ebre, al Camp de Tarragona i al sud de les comarques de Ponent, ja que aquests van poder observar el 100% de l'eclipsi. Un dia històric, sense cap mena de dubte, que en general va deixar un molt bon regust, tret d'aquelles localitats doncs, que esperaven veure un eclipsi parcial i algun núvol els va fer la guitza, com algunes comarques de Girona o també el Pirineu. Així que el que ara es pregunta la gent és quan hi haurà un altre eclipsi a prop nostre. Doncs a Catalunya haurem d'esperar fins al 17 de novembre de 2180. Un pèl abans, però el 2 d'agost de l'any que ve, n'hi ha un de previst al qual la banda de totalitat creuarà al sud de Màlaga, Granada, Almeria, l'estret de Gibraltar i al nord d'Àfrica. Així que tots aquells que ahir vau descobrir que caçar eclipsis s'ha convertit en la vostra gran passió, que sapigueu que ja us podeu apuntar a aquesta data al calendari, 2 d'agost de 2027.
1: Busques una benzinera a prop? Meroil. Que tingui els carburants de la màxima qualitat i el millor preu? Meroil. I que tingui targetes amb descompte directe per estalviar? Meroil. Vine a Meroil. Estacions de proximitat.
3: El matí va fort. Escoltes el flash matí d'estiu. De dilluns a divendres.

0: partidas, tío. A Flash FM. Andorra. Flash FM. 93.8.
1: No totes les assegurances són iguals. A AXA Andorra som únics, els únics del país que donem garanties franceses. Si vols saber per què això marca la diferència, entra a axa.ad o truca al 805 020.
2: Aquest estiu, el futbol és a la platja i el cinema a la fresca. Descarrega't l'app de Movistar Plus i gaudeix de totes les sèries, pel·lícules i esports des del teu mòbil o tauleta. A més, a Andorra Telecom et regalem una funda impermeable per al teu mòbil. Vine a recollir-la a la nostra botiga abans que s'esgotin. Informa-te'n a andorratelecom.ad.
3: Un cotxe pel cap de setmana? O prefereixes llogar-lo per uns quants dies o mesos? Ah, que el vols per l'empresa i necessites fer un renting? A Planxisteria Delfín et donem resposta.
4: Disposem de vehicles nous per llogar amb les millors condicions i opcions tant per empreses com per particulars. A Encamp, Planxisteria Delfín.
3: Amb més de 30 anys d'experiència en planxa, pintura i serveis de grua. Som a la sortida d'Encamp, a l'avinguda Torrent Pregó. També ens pots trucar al 83 40 40. 83 40 40. Lloga a Planxisteria Delfín.
0: Flash FM Andorra, 93.8.
5: Flash FM. Tú eres la número uno y como tú no hay dos.

2010, aquell Waka Waka, Espanya va guanyar aquell Mundial. El 2026 ho torna a fer amb aquesta que es diu Dai Dai. I la selecció espanyola ho va tornar a aconseguir. Dai Dai amb Shakira i Burnaboy. Això és el Flash Matí de Flash FM. Tenim la versió 2026 ja a punt del Camins, Somnis i Promeses de Sopa de Cabra. Remesclada per Mon DJ i la Suf.

0: proposta que es diu Un any més.
1: Opositem Junts, l'acadèmia per preparar les oposicions d'educació de manera online, flexible i sense permanència, patrocina aquest espai.
0: Doncs vinga, va, avui és dijous, enmig d'un dia històric com va ser el d'ahir amb l'eclipsi total de sol. Al món van passar moltes més coses que van quedar eclipsades, mai millor dit, per aquest fet. Una de les notícies més sonades d'ahir va ser que Eurovisió ha canviat les bases del concurs per protegir-se d'una possible victòria a Israel. Com bé sabeu, el país que guanya Eurovisió ha d'acollir el festival l'any següent. Doncs a partir de l'any que ve, si guanya un país que està en guerra o que comprometi la seguretat o estabilitat del seu estat o regió immediata, aquest no podrà acollir el concurs l'any següent. És a dir, el que va succeir amb la victòria d'Ucraïna el 2023, que va provocar que el Regne Unit fos qui organitzés el festival l'any següent, passaria de ser un fet puntual extraordinari a ser un punt del reglament del festival. Recordem que Israel porta 2 anys seguits quedant-se a les portes de guanyar, porta 2 anys seguits sent segon, per tant, que pogués guanyar no seria cap disbarat. Altres canvis en el reglament d'Eurovisió de cara a l'any vinent són que els artistes hauran de tenir 18 anys el dia de l'assaig en comptes de 16, com fins ara, o que la veu principal ha de ser l'únic element que interpreti la melodia principal. De manera que el festival serà molt més estricte amb tots aquells elements que substitueixin o ajudin la interpretació vocal en directe.
1: Prepara't les oposicions d'educació sense horaris impossibles ni permanències. A Opositem Junts tens preparació online flexible per Catalunya, Comunitat Valenciana i Balears. Temari, programació, situacions d'aprenentatge, C2 de català, defensa oral... T'ho preparem tot i, a més, et corregim tota la programació. Més de 1.000 opositors ja s'han preparat amb Opositem Junts. Entra a opositemjunts.cat i aconsegueix 10 euros de descompte amb el codi FLASH10.
2: El matí no perdona.
3: Nosaltres tampoc.
2: De 7 a 10.
3: Flash matí d'estiu. Yeah.

0: amb aquesta que es diu Devia tirar més fotos.
1: Condis, el súper que creix amb el barri des de fa 65 anys, patrocina el temps.
0: Doncs vinga, un temps que desperta tranquil l'endemà d'aquest eclipsi espectacular, històric, que vam tenir ahir. Avui el dia desperta tranquil, amb un ambient assolellat, que dominarà en general fins al migdia, ja que per la tarda s'esperen nuvolades a la meitat nord, que pot descarregar amb xàfecs i alguna tempesta intensa al Prepirineu. I també cap al nord de la Catalunya central. Tornarà a ser avui un dia càlid. Tenim un avís actiu del Servei Meteorològic de Catalunya per fortes temperatures durant aquest matí a Ponent, al Vallès, al Bages, a l'Alt Penedès, a la Selva i al Gironès. Ara mateix que són 3:15 en punt de 9 d'aquest matí a dijous. 22 graus a Vilafranca del Penedès, 20 graus a Fornells de la Selva, 20 graus també a Solsona i 24 a les Cases d'Alcanà.
1: Un xec descompte t'espera a Condis. Descarrega't l'app Condis Family, identifica't a caixa i suma punts amb cada compra, per petita que sigui. Cada euro són 10 punts i com més n'acumules, més gran és el teu xec. D'un euro, de 3, de 5, de 9 o de fins a 20 euros. Al final de cada trimestre, rep el teu xec i bescanvia'l en una nova compra. Condis, cada compra suma amb el teu xec trimestral.
0: Vinga, família, i última, ultimíssima oportunitat per entrar dins del sorteig que us podria portar per la cara a la nova atracció de PortAventura Park, Macamano Jungle Trek. Un camí d'aventures en plena Polinèsia, amb ponts penjants, túnels de corda, cabanes i tobogans per explorar la selva amb tota la família. L'únic que heu de fer per entrar dins del sorteig és enviar-nos un WhatsApp al 628-06-05-13, 628-06-05-13, fer-nos una mica la pilota, fer-nos la rosca i explicar-nos per què voleu anar a provar aquesta nova atracció. Per què? Qui tingui la millor raó, qui tingui el millor motiu, s'endú aquesta entrada doble. Última, ultimíssima oportunitat. És un tren que marxa. El pla perfecte per aquest estiu existeix i pot ser vostre. PortAventura World, on absolutament tothom es posa d'acord. Tu coneixes algú que no s'hagi posat d'acord per anar a PortAventura? Eh que no? Pues apa.
2: Aquest estiu els matins són del Flash Matí d'estiu. Flash!

El flash matí d'estiu de Flash FM. Amb nova línia, aquesta que es diu El Golpito fa camí cap a les 9. I arribem, això sí, amb aquesta demora i Zetangana. Encara tenim temps de posar-ne una més. Primers compassos d'això que ens va captivar el passat 2025 i que es diu Droga, Flash FM.

0: He intentado meditar.
1: Flash FM. Son las 9.

I pensem ja per fi la medalla d'or. 9 del matí, 3 minuts, què tal? Com pinta aquest matí de dijous? Recuperats després de l'eclipsi d'ahir. Mare meva, si vam donar la turra amb l'eclipsi. Molts allà en l'aire lliure i segur que molts i moltes us van menjar els mosquits, oi que sí? I ara què fem? No passa res, que tenim la solució a Flash FM. Estem sortejant un pack de Repelvite per evitar les picades i un pack d'Aftervite per si heu tingut mala sort i ja us han picat. A més, dins aquest pack també tenim el meravellós aroma fresc per no perdre la bona olor. Piqui el que et piqui, tinga sempre a mà Aftervite i per què no et piqui Repelvite. És important utilitzar els biocides de manera segura, llegir sempre l'etiqueta i la informació del producte abans d'utilitzar-lo. Si voleu fer-vos amb un pack d'Aftervite, Repelvite Aroma Flash, doncs escolta, tenim el nostre WhatsApp activat 628-06-05-13. 628-06-05-13, això sí, per posar una mica complicat. Ens agradaria que responguéssiu una pregunta perquè demostreu la vostra saviesa amb el tema dels mosquits. Aquesta pregunta diu: quina part del cos solen atacar més els mosquits? A, les cames. B, braços i cames. C, turmells i cames. La resposta més completa guanya. A, cames. B, braços i cames. C, turmells i cames. Si creieu saber aquesta resposta i voleu un pack Aftervite Repelvite Aroma Fresh, envieu-nos un WhatsApp amb la resposta correcta al 628-06-05-13. 628-06-05-13. Sama. Música refrescada.

0: Números indiscutibles del 2021.
1: Yo te quiero todavía.
0: Pareja de l'any. Sebastián Yatra i Mike Towers, de nou a través del Flash Matí d'estiu de Flash FM. I això que tenim per aquí ja de fons és el projecte de Gordo, que es va incorporar al nostre calibre fa algunes setmanes. Loco

0: matines, tio. A Flash FM. Andorra. Flash FM. 93.8.
1: No totes les assegurances són iguals. A AXA Andorra som únics, els únics del país que donem garanties franceses. Si vols saber per què això marca la diferència, entra a axa.ad o truca al 805 020.
2: A GoBanning ampliem la nostra flota amb dues noves incorporacions que et poden ser molt útils.
3: Necessites una furgoneta frigorífica amb manteniment de temperatura i congelació? A GoBanning te la lloguem. O necessites un petit camió de transport amb plataforma elevadora i de còmoda conducció? A GoBanning també el tenim.
2: Ens pots trucar al 759-908 o entra a gobanning.com. GoBanning, al servei dels industrials i també dels particulars, amb la nostra flota de vehicles de lloguer.
4: Encara no coneixes la menjadora del 5D? Si busques cuina casolana amb plats pensats per tothom i dietes alimentàries, cuina vegana, productes sense gluten o per al·lèrgies, ven a descobrir-nos.
5: La menjadora del 5D. Som a la plaça de les Fontetes de la Massana. Fes la reserva al 727-377.
4: La menjadora del 5D. La tradició i la modernitat.
6: Flash FM. Andorra 93.8 FM.
7: Et cal escoltar-ho tot dos cops perquè et quedi clar?
6: Flash FM, Andorra 93.8 FM.

Últim àlbum d'estudi de J.O.L.R., aquest remix del De Lejitos que comparteix amb Omar Courts a través del Flash Matí d'estiu de Flash FM. Són les 9:26 avui, amb aquesta calorassa que fa, tu, estic convençut que molts. Anireu a l'aigua i la seguretat és cosa de tothom. A la platja, a la piscina o al riu, segueix sempre els següents consells. Respecta sempre les indicacions dels socorristes, no et banyis si et trobes malament o si estàs cansat, vigila sempre els infants i assegura't que portin els materials de flotació adequats i adaptats a la seva edat. Entra a l'aigua sempre de manera gradual. Deixa que el cos es temperi. No et tiris de cap a l'aigua si no saps quina profunditat hi ha o si hi ha roques. I en el cas de la platja, doncs afegim que respecteu la senyalització i que respecteu el sistema de banderes. No us banyeu quan el bany estigui prohibit. A la platja, a la piscina o al riu, si veus una situació de perill, actua. Avisa l'equip de socorrisme o truca al 112. Tota la informació a gem.cat/banysegur. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom. Vinga, va, anem a posar una mica de Bad Bunny aquest calorós dijous. Mare meva, tu, ens esperem aquí tots plegats. 3 minuts i arribem a 2:15. Ens hi posem amb el seu EO.

Festa Major Jove amb en Sergi Domena i amb qui us parla l'Edgar Manchado. Tenim moltíssimes ganes, si us queda més a prop, Organyà, que sapigueu que ja enviem a l'Héctor Ortega, que tot i tenir-lo de vacances aquí per fer el flash matí d'estiu, el tio que li agrada més la festa, un tot un llapi, però li vam dir, escolta, Festa Major Organyà, i va dir, pa allà que vull. Tot això serà demà divendres, després de cara a dissabte també tenim festes a l'Estartit, a l'Hotel Nereida amb la Burbuja del Tardeo amb en Domena i amb l'Ortega i també a la Festa Blanca de Colera amb en Sergi Domena. Això dissabte i encara diumenge tenim més festa, concretament la Festa Major de Falset que espera Flash FM amb el so del Miquel González i l'Héctor Ortega.

Nati Natasha amb Becky G, sin pijama, després venen els encostipats. Amb aquests canvis de temperatura, tu, va tot malament. 3 quarts i 2 minuts, adeu, matí a dijous, a Flash FM. O Marc Ours amb una més que se suma a la nostra antena, la nostra programació, que està amb Llengo Flow, es diu Forever Tugantel.

fent camí cap a les 10 d'aquest matí de dijous. També s'hi passa per la nostra playlist Henry Méndez, un dels mítics, un dels mites de l'escena urbana del segle XXI. Ja ens ha portat el remix del Rayos de Sol i també ens porta aquesta proposta que també forma part del nostre Calibre 45 al costat de la formació Estiu 22. Junts, a través d'això que es diu El Chiringo.

0: escoltants de Flash FM, convertint-la en mega crack, Elena Rose, Manuel Turizo. És el mega crack de la setmana, aquesta cançó que es diu La Setmana, tu. Epic win, és que és perfecta. Sembla fet a propòsit i tot. 10 del matí, 4 minuts. Bon dijous, què tal? Molt bon dia, com va això? Ja sabem que molts de vosaltres patiu de mosquits, que hi ha qui us mengen allà els mosquits dia, tarda, nit, vespre, matinada, 24-7. I és per això que a Flash FM estem sortejant un pack amb Repel Vite per evitar les picades, After Vite per si ja us han picat, i aroma fresc per no perdre la bona olor. Si voleu participar, atenció a aquesta pregunta que diu... Espera, que la busco. Aquí. Quina part del cos solen atacar més els mosquits? Les cames, els braços i les cames, o els turmells i les cames? Si creieu saber la resposta d'aquesta pregunta, envieu-nos un WhatsApp al 628-060513, 628-060513, ens dieu la resposta que creieu que és correcta i d'aquesta manera entrareu dins aquest sorteig xulíssim que tots aquells i aquelles que patiu de mosquits, jo sé que val la pena tenir un pack de Repel Vite, After Vite i aroma fresc a casa. Mai està de més. Piqui el que et piqui, tingues amb After Vite i perquè no et piqui Repel Vite. Utilitza els biocides de manera segura, llegeix sempre l'etiqueta i la informació del producte abans d'utilitzar-lo. Dit això, no veurà marxa. Vinga, va, som-hi!
1: En directe a Flash FM, Edgar Manchado.
0: Si obrim nova hora, tampoc hi poden faltar un dels hits indiscutibles d'aquest estiu, Romeo Santos, Prince Royce. I aquesta que és maquíssima, per fer un bachateo així lento, t'agafes a la parella, te l'apropes i li cantes aquest Dardos.

mescla o la proposta original, que és aquesta la que estem pescant ara mateix, Ozuna en solitari amb Baila, Baila, Baila. Flash. Això és Flash FM, l'emissora del ritme, la cabana. 10 minuts que passen per sobre de les 10 del matí. JC Reyes a punt amb Loquita. Flash. Familia, soy JC Reyes.

0: 8.
1: Aquest estiu viu la Festa Major d'en Camp. Del 14 al 16 d'agost, en Camp es vesteix de festa amb 3 dies de música, tradició, activitats i diversió per a petits i grans. No et perdis l'homenatge a la gent gran, els concerts de Soulstorm, el Rally Sorpresa i molt més. A la plaça dels Arínsols, Sant Miquel i el Parc de l'Ossa. Una festa major per celebrar el present, recordar d'on venim i sobretot compartir la festa entre generacions. Consulta tota la programació a comoencamp.ad. Festa Major 2026. Aquest estiu, en Camp està de festa. T'hi esperem.
2: Aquest estiu, el futbol és a la platja i el cinema a la fresca. Descarrega't l'app de Movistar Plus i gaudeix de totes les sèries, pel·lícules i esports des del teu mòbil o tauleta. A més, a Andorra Telecom et regalem una funda impermeable per al teu mòbil. Vine a recollir-la a la nostra botiga abans que s'esgotin. Informa-te'n a andorratelecom.ad.
3: Encara no coneixes la menjadora del 5D? Si busques cuina casolana amb plats pensats per tothom i dietes alimentàries, cuina vegana, productes sense gluten o per al·lèrgies, ven a descobrir-nos.
4: La menjadora del 5D. Som a la plaça de les Fontetes de la Massana. Fes la reserva al 727-377.
3: La menjadora del 5D. La tradició i la modernitat.
5: Flash! Escoltes Flash FM Andorra al 93.8. La ràdio dance leader. Ladies and gentlemen.

0: IRV FOV és un dels 7 cracs de la setmana, es diu Muchacha. Perquè dijous de Flash FM, Juanma Gana està de tornada amb remix, en versió d'un dels seus èxits més mítics, el Bailando por ahí, ara amb Omar Montes. Li diuen Ayer la vi.
1: Ayer la vi desde hace mucho tiempo y...
2: Con su amiga en una calle de Madrid.
1: Me arrepiento tanto de haberte dicho adiós.

Emilia i Tini a través de l'original Petonet al front, un dels hits indiscutibles del 2023. Estem ja immersos en aquest mes d'agost, en aquest estiu 2026, i el que us mereixeu és refrescar-vos amb Flash FM i Caribe Aquatic Park, que encara tenim alguna doble per vosaltres, perquè podeu descobrir Coral Bay, la nova zona pirata familiar amb una piscina multiaventura única al món, un munt de tobogans i la primera water coaster d'Europa. Si voleu entrar dins el sorteig i fer-vos amb una doble per anar a Caribe Aquatic Park, envieu-nos un WhatsApp al 628-060513. 628-060513. Per què teniu tantes ganes de gaudir d'aquest parc aquàtic? Una doble per la zona concreta del Caribe Aquatic Park de PortAventura World. Caribe Aquatic Park i Flash FM. Aquest estiu, l'aventura es viu en remull.

0: Elvis Crespo, ja l'hem sentit a través d'altres propostes, com el Suavemente, Bésame, o el Bailar. Aquí al costat de Quevedo, amb La Graciosa.
1: En La Graciosa, la vida es más sabrosa.
0: A més, Elvis Crespo té una curiositat, i és que si el busqueu a imatges, té una certa retirada a la Rosalia. I dius, com pot ser possible? Flash. Bueno, escolta, pot ser possible. Busqueu vosaltres mateixos i ja m'ho direu. 10 del matí, 40 minuts, anem a Manuel Turizo aconsellant a través d'aquesta cançó, que és una de les últimes que ens ha portat aquí a l'emissora del ritme, Flash FM. Es diu Por un pendejo no se llora.

0: Hunters amb Hendrix i companyia a través de Golden, un dels altres hits indiscutibles d'aquesta temporada 2025-2026. Això és Flash FM, 3:15, 11, Flash i Ice Cream de fons, amb els primers compassos d'això que es diu Imagina.
1: El món és nostre, ens deia l'avi.

La mezcla d'alt de Lejitos, original de Jay Weller. I ara Omar Coles també ha afegit aquesta proposta. Un Omar Coles que la veritat està en un moment àlgid de la seva trajectòria. I òbviament que posarem cançons d'Omar Coles demà la nit a la festa jove de Linyola. Que espera el ritme de Flash FM amant Sergi Domena. I també amb qui us parla ara mateix, l'Edgar Manchado. Portem molta música, portem samarretes de Flash FM, òbviament. I tots els nostres èxits, com aquesta de Kid Voodoo i J.C. Reyes. Estic convençut que no hi faltarà. Demà, Linyola, us hi esperem. Sona Me Mareo a Flash FM.

0: I ara ha aconseguit que Movinto de Sant sigui el número d'aquesta setmana aquí a l'emissora del Ritme. 11 del matí, 3 minuts pràcticament aquest estiu. Refresca't amb Flash FM i Caribe Aquatic Park. Tenim una entrada doble per regalar avui, que encara no té nom. Pot ser el teu, clar, òbviament que sí. I com ho pots fer per aconseguir aquesta entrada doble per anar al Caribe Aquatic Park de PortAventura World? Doncs molt fàcil. Envia'ns un WhatsApp al 628-060513 i explica'ns, intenta convèncer-nos de per què has de ser tu qui s'emporti aquesta entrada. I així poder descobrir Coral Bay, la nova zona pirata familiar amb una piscina multiaventura única al món. Munt de tobogans i la primera water coaster d'Europa. 628-060513. Espero el teu missatge i espero que t'ho curris una mica. No s'hi val dir, jo vull participar. Les entrades són meves. Hi ha gent amb molt de talent que es curra molt els missatges, eh? Caribe Aquatic Park i Flash FM. Aquest estiu l'aventura es viu en remull.
1: Going on the air. Flash FM. Edgar Manchado.
0: Dit això, nova hora en marxa amb un dels principals hits d'aquest estiu 2026. Anem amb Lola Índigo. És aquesta, es diu Petitoa.

2017, recuperadíssima des de Flash FM. El que fem ara és buscar tota... Anava a dir una novetat, però vaja, ja de mica en mica es va consolidant dins la nostra antena. Ve de França, me vaig jo, amb aquest hit viral, Maladí. Shout out to my man, Mauvais Joe, because everybody here is so sick. Say my name.

0: 8.
1: Viu la muntanya amb més adrenalina que mai. A Pic Negre trobaràs el millor lloguer de bicicletes amb descens, e-bikes, enduro, carretera i e-road, amb marques de referència mundial com Santa Cruz, Cervelo, Cannondale, Focus i MMR.
2: Descobreix les experiències Pic Negre, amb excursions guiades amb e-bike, vies ferrades, ideals per gaudir d'Andorra en parella, amb amics o en família.
1: Equipa't a les nostres botigues amb material de muntanya i marques top com Fox, Oakley, Salomon o Merrell.
2: Reserva ara a picnegre.com i fes que aquest estiu sigui inoblidable.
1: Grup Pic Negre Xusqui, aquí comença la teva aventura.
3: Aquí tens temps per escoltar, per mirar, per perdre't i per celebrar-ho. Aquí tens temps per tot el que t'agrada i per tot el que encara no saps que t'encanta. Aquí ho pots fer tot o no fer absolutament res. Perquè aquí el sol no té mai pressa. Ordino Arcalís.

sense cap mena de dubte, aquesta ha estat una de les cançons més exitoses de Bad Bunny, almenys aquí a Flash FM, la primera en convertir-se 4 setmanes consecutives número 1 de Flash FM, això sí, ens hem de remuntar fins al 2020 per recuperar aquest Dakiti. En breus el Fercho, abans Jay Weller o Marc Ors, junts amb el remix del De Lejitos. Ja hi ha

Megan formant part del remix 2026 del Rayos de Sol, una de les mitiquíssimes del, bueno, del seu urbà del segle XXI. A les 11 del matí, 40 minuts, Justin Quiles ja a punt, al costat de Cano, junts amb Olvidarnos de To, a Flash FM.

Es presenten ells sons. L'inici de Gabi Music, de Yankee, Ozuna, La Rompe Corazones, fins al 2017 ens hem remuntat. És que els bons oldies no poden faltar mai a un tros de festa major, com per exemple la que estem preparant a Falset amb en Miquel González i Héctor Ortega. Serà el 16 d'agost, diumenge. I què ens ho impedeix? Absolutament res. Festa major de Falset, allà hi serem, Flash FM.

0: ¿Cómo lo hace la reina? ¿Cómo lo hace? ¿Cómo lo hace? Lola Índigo.
1: ¿Cómo lo hace la reina?
0: Amb un dels hits indiscutibles del 2024. Es diu La Reina, amb aquesta arribem o ens apropem cap a les 12 d'aquest migdia de dijous.
2: En directe, Edgar Manchado.
0: Tampoc hi falta per aquí el Son Català de Siderland amb una de les aspirants a cançó de l'estiu en català d'aquest 2026. Demà hi tornarem a partir a les 7 del matí. Ara no desconnecteu de Flash FM, d'acord? Vagi molt bé, una abraçada.

0: 93.8.
1: Les millors braves d'Andorra?
2: No vagis al Barra Mars.
1: Un bon bacallà al Pil-Pil.
2: No el demanis al Barra Mars.
1: Una bona copa de vi acompanyada d'un assortiment de tapes únic.
2: Oblida tant del Barra Mars.
1: Tu que ets un bon gourmet, que t'agrada el menjar de qualitat i que sempre busques espais únics i acollidors, doncs això, ni et presentis al Barra Mars.
3: Gastrobar Barra Mars, a l'Avinguda Doctor Mitjavila 8 d'Andorra la Vella. I amb terrassa al costat del riu per gaudir dels dies de bon temps.
1: Telèfon 850-840. 850-840. Tot i que tampoc cal que hi truquis.
4: Aquest estiu viu la Festa Major d'en Camp. Del 14 al 16 d'agost, en Camp es vesteix de festa amb 3 dies de música, tradició, activitats i diversió per a petits i grans. No et perdis l'homenatge a la gent gran, els concerts de Sunstorm, el Rally Sorpresa i molt més. A la plaça dels Arínsols, Sant Miquel i el Parc de l'Ossa. Una festa major per celebrar el present, recordar d'on venim i sobretot compartir la festa entre generacions. Consulta tota la programació a comoencamp.ad. Festa Major 2026. Aquest estiu, en Camp està de festa. T'hi esperem.
5: A Go Banning ampliem la nostra flota amb dues noves incorporacions que et poden ser molt útils.
6: Necessites una furgoneta frigorífica amb manteniment de temperatura i congelació? A Go Banning te la lloguem. O necessites un petit camió de transport amb plataforma lavadora i de còmoda conducció? A Go Banning també el tenim.
5: Ens pots trucar al 759-908 o entra a gobanning.com. Go Banning, el servei dels industrials i també dels particulars, amb la nostra flota de vehicles de lloguer.
0: Escoltes Flash FM Andorra al 93.8.

0: Rhythm. Rhythm. Flash. Let's go.
1: Amara came.

0: más sabrosa.
1: Flash FM.
2: Flash.
1: La emisora que escucha.

0: buit.
1: No totes les assegurances són iguals. A AXA Andorra som únics, els únics del país que donem garanties franceses. Si vols saber per què això marca la diferència, entra a axa.ad o truca al 805 020.
2: Un cotxe pel cap de setmana? O prefereixes llogar-lo per uns quants dies o mesos? Ah, que el vols per l'empresa i necessites fer un renting? A Planxisteria Delfín et donem resposta.
3: Disposem de vehicles nous per llogar amb les millors condicions i opcions tant per empreses com per particulars. A Encamp, Planxisteria Delfín.
2: Amb més de 30 anys d'experiència en planxa, pintura i serveis de grua. Som a la sortida d'Encamp, a l'avinguda Torrent Pregó. També ens pots trucar al 83 40 40. 83 40 40. Lloga a Planxisteria Delfín.
4: Aquest estiu, el futbol és a la platja i el cinema a la fresca. Descarrega't l'app de Movistar Plus i gaudeix de totes les sèries, pel·lícules i esports des del teu mòbil o tauleta. A més, a Andorra Telecom et regalem una funda impermeable per al teu mòbil. Vine a recollir-la a la nostra botiga abans que s'esgotin. Informa-te'n a andorratelecom.ad.
5: Flash FM Andorra, la ràdio dance líder. 93.8 FM.

0: 93.8.
1: Hi ha estius que es viuen diferent, on l'aire pesa menys i la mirada arriba més lluny, on recorre les muntanyes en e-bike, caminar entre cims, jugar al golf més alt d'Europa o viure l'aventura al món màgic, on perdre't en un laberint i retrobar-te a taula. Perquè aquí dalt tot canvia de perspectiva. Gran Valira, un estiu a l'altura. Més informació a granvalira.com.
2: Encara no coneixes la menjadora del 5D? Si busques cuina casolana amb plats pensats per tothom i dietes alimentàries, cuina vegana, productes sense gluten o per al·lèrgies, ven a descobrir-nos.
3: La menjadora del 5D. Som a la plaça de les Fontetes de la Massana. Fes la reserva al 727-377.
2: La menjadora del 5D. La tradició i la modernitat.
4: Sabies que Andorra és ara més inclusiva que mai? Andorra Parla'p.
5: Ara, els punts d'interès turístic i cultural més destacats del país disposen d'una placa Parla'p on, escanejant el codi QR, pots accedir a la informació explicativa de l'indret d'una forma instantània, en àudio, subtítols, llengua de signes i amb quatre idiomes per escollir. Tot plegat les 24 hores del dia, els 365 dies de l'any i de forma totalment gratuïta.
4: Hi ha més de 150 punts d'interès al teu abast. Consulta'n la ubicació al web andorraparla.com.
5: Ara, el nostre país és a l'abast de tots els col·lectius. Ara, Andorra et parla amb Andorra Parla.
4: Projecte amb el suport d'Andorra Turisme i els 7 comuns.
6: Flash! Flash FM Andorra.

0: la graciosa, la vida es más sabrosa.
1: Flash FM. Estàs entrant en zona d'alta intensitat. Flash.

0: el ritme. Flash FM.
1: Once

0: 8.
1: Quan sona el despertador, em ve al cap tot el que em depararà el dia. Els nens, el cotxe, la feina, les compres... Són tantes les situacions de risc. És quan me n'adono que puc estar molt tranquil. Estic en bones mans. Soc Multisegur Assegurances. Multisegur.com.
2: Més de 50 quilòmetres de circuits t'esperen al mític Bike Park de Palarinsal. Descobreix el Bike World, un espai per aprendre i progressar sobre rodes per a tots els nivells. Perquè a Palarinsal som muntanya, som ski a bike. Tota la informació i reserves a palarinsal.com.
3: Sabies que Andorra és ara més inclusiva que mai? Andorra parla.
4: Ara, els punts d'interès turístic i cultural més destacats del país disposen d'una placa Parlab on, escanejant el codi QR, pots accedir a la informació explicativa de l'indret d'una forma instantània, en àudio, subtítols, llengua de signes i amb quatre idiomes per escollir. Tot plegat les 24 hores del dia, els 365 dies de l'any i de forma totalment gratuïta.
3: Hi ha més de 150 punts d'interès al teu abast. Consulta'n la ubicació al web andorraparla.com.
4: Ara, el nostre país és a l'abast de tots els col·lectius. Ara, Andorra et parla amb Andorra Parla.
3: Projecte amb el suport d'Andorra Turisme i els 7 comuns.
5: Escoltes Flash. Flash FM Andorra. 93.8.

0: En la graciosa la vida es más sabrosa.
1: Sona Flash FM.

0: Un 8. A Go Banning ampliem la nostra flota amb dues noves incorporacions que et poden ser molt útils.
1: Necessites una furgoneta frigorífica amb manteniment de temperatura i congelació? A Go Banning te la lloguem. O necessites un petit camió de transport amb plataforma elevadora i de còmoda conducció? A Go Banning també el tenim.
0: Ens pots trucar al 759-908 o entra a gobanning.com. Go Banning, el servei dels industrials i també dels particulars, amb la nostra flota de vehicles de lloguer.
2: Aquest estiu, el futbol és a la platja i el cinema a la fresca. Descarrega't l'app de Movistar Plus i gaudeix de totes les sèries, pel·lícules i esports des del teu mòbil o tauleta. A més, a Andorra Telecom ens regalem una funda impermeable per al teu mòbil. Vine a recollir-la a la nostra botiga abans que s'esgotin. Informa-te'n a andorratelecom.ad.
3: Aquest estiu viu la Festa Major d'en Camp. Del 14 al 16 d'agost, en Camp es vesteix de festa amb 3 dies de música, tradició, activitats i diversió per a petits i grans. No et perdis l'homenatge a la gent gran, els concerts de Soul Storm, el Rally Sorpresa i molt més. A la plaça dels Arínsols, Sant Miquel i el Parc de l'Ossa. Una festa major per celebrar el present, recordar d'on venim i sobretot compartir la festa entre generacions. Consulta tota la programació a comoencamp.ad. Festa Major 2026. Aquest estiu, en Camp està de festa. T'hi esperem.
4: Flash FM Andorra. El poder del ritme. Flash FM.

0: Mira, és exactament el que va dir la Lluna ahir cap a quarts de nou del vespre. Va dir, I'm moving to the sun. M'estic movent cap al sol. Va ser un moment històric, eh? El vam viure aquí en directe, també. Fixa't quines coses, la ràdio, la màgia de la ràdio. Moving to the sun és com es diu el nostre número 1 aquesta setmana aquí a Flash FM, producció de Hugel, al costat d'Ultra, una té fantàstica. S'ha guanyat ser el number 1. This is Flash FM. I per això hem començat nova hora amb ells. Què tal, família? Benvinguts a una nova tarda de ritme aquí a Flash FM. Us saluda el Maravalle i jo us acompanyaré fins a les 9 del vespre, ja després de l'eclipsi. Ara de què carai parlarem nosaltres? Ja no sabem de què parlar. De què hem de parlar ara? De què se suposa que s'ha de parlar?
1: Directe a Flash FM, Armand Maravalle.
0: Bueno, si teniu alguna idea, doncs ja ajudeu-nos, vale? Perquè ja ens hem quedat sense idea. Tot un mes parlant de l'eclipsi i ara que ha passat l'eclipsi i ara què? De moment, Cano i Justin Quiles.

dos pesos pesants de la indústria, absolutament, eh? Fent això ja té bastants anys, addictiva. Des de l'any 2018, la Noel AA col·laborant amb el Daddy Yankee, que també pues, porta anys i panys. De fet, el Daddy Yankee ja és dels veteranos, però veteranos heavies, eh? Imagina't que el tio serà avi d'aquí no res, es veu. Daddy Yankee debuta com a abuelo, su hija, Jessaelis. Jessaelis es diu la filla del Daddy Yankee. Es veu que tindrà un nadó, per tant, doncs serà Daddy Yankee, serà Grand Daddy Yankee, eh? Serà, bueno, sí, no? Més o menys seria això. Fixa't, eh? Quines coses! Passen 9 minuts a les 5 de la tarda. Ja sabem que el Daddy Yankee serà avi, ja no serà pare, de tots plegats, i BL ja està per aquí per Flash.

0: Bombuit.
1: Viu la muntanya amb més adrenalina que mai. A Pic Negre trobaràs el millor lloguer de bicicletes amb descens, e-bikes, enduro, carretera i e-road, amb marques de referència mundial com Santa Cruz, Cervelo, Cannondale, Focus i MMR.
2: Descobreix les experiències Pic Negre, amb excursions guiades amb e-bike, vies ferrades, ideals per gaudir d'Andorra en parella, amb amics o en família.
1: Equipa't a les nostres botigues amb material de muntanya i marques top com Fox, Oakley, Salomon o Merrell.
2: Reserva ara a picnegre.com i fes que aquest estiu sigui inoblidable.
1: Grup Pic Negre Xuski. Aquí comença la teva aventura.
3: Més de 50 quilòmetres de circuits t'esperen al mític Bike Park de Palarinsal. Descobreix el Bike World, un espai per aprendre i progressar sobre rodes per a tots els nivells. Perquè a Palarinsal som muntanya, som ski and bike. Tota la informació i reserves a palarinsal.com.
4: Les millors braves d'Andorra?
5: No vagis al Barra Mars.
4: Un bon bacallà al Pil Pil.
5: No el demanis al Barra Mars.
4: Una bona copa de vi acompanyada d'un assortiment de tapes únic.
5: Oblida tant del Barra Mars.
4: Tu que ets un bon gourmet, que t'agrada el menjar de qualitat i que sempre busques espais únics i acollidors, doncs això, ni et presentis al Barra Mars.
6: Gastrobar Barra Mars, a l'Avinguda Doctor Mitjavila 8 d'Andorra la Vella. I amb terrassa al costat del riu per gaudir dels dies de bon temps.
4: Telèfon 850-840. 850-840. Tot i que tampoc cal que hi truquis.
0: 24 hores de ritme. Escoltes Flash FM a Andorra. Flash FM. Connecta't amb nosaltres. El 93.8 FM.

Cada vegada que a la Shakira li encarreguen fer un himne del Mundial de Futbol, no es complica la vida amb els noms, eh? Primer va ser Waka Waka, i aquest cop ha sigut el Dai Dai, l'himne del Mundial del 2026, al costat de Burna Boy. Sonarà Flash FM, molt bé. A més, avui també estem regalant cosetes. D'aquí 5 minuts us explico. Un dia més aquí, això sembla la tòmbola. Abans, Dorayakis, toca el Doraemon. Flash. Són els Flash i Ice Cream i els 31 fam. Els cabres a l'estudi, estic d'after, no vulguis que et saludi.

apaga la llum, que el meu DJ controla.

0: Voy buscando una lady como tú la quiero así. Quiero que te enamores.
1: Molts el vam conèixer amb aquesta cançó, eh? El Manuel Turizo, 2017. Va treure set aquesta bomba que es deia Una lady como tú. La recuperem aquesta hora al Flash FM. Molt bé, fantàstic. Per cert, sabeu que també és fantàstic, no?, per aquest estiu, remullar-se una miqueta per aquesta calor infernal que fot, com a mínim, en aquesta ciutat del diable. Jo no sé què passa, però cada dia fot més calor. Imagino que allà on siguis tu també. Per tant, la idea per refrescar-se, la millor de totes, ja ho saps, el Caribe Aquatic Park, el millor parc aquàtic del món, perquè descobreixis, per exemple, Coral Bay, la nova àrea pirata familiar, amb una piscina multiaventura, amb múltiples tobogans, amb la primera water coaster familiar d'Europa. Quina bona pinta que té tot això. Doncs estem regalant una entrada doble per anar al Caribe Aquatic Park, que ho sàpigues. Un dia més aquí, cortesia de Flash i dels amics del Caribe Aquatic Park. Només has d'enviar-me un WhatsApp al 628-060513. T'hauries de saber el número ja a aquestes alçades. 628-060513. Em dius, bàsicament, qui ets, amb qui vindries, qui t'emportaries cap al parc aquàtic i dalt, i abans d'arribar a les 9 del vespre, diré el nom del guanyador o guanyadora. És el pla perfecte per aquest estiu, per remullar-vos. Este par ya empezó, que deia el Chencho Corleone.

Això és selecció musical acurada, afinada, revisada pels nostres experts, els experts en ritme, els que van doncs, formular la fórmula del ritme que implantem a totes hores aquí a Flash FM, a la Camana. Sona Mike Towers, un dels màxims exponents d'aquesta fórmula, amb el seu hit d'aquest estiu 2026, que es diu Una Namás, per si no la coneixies. Vinga, va. Més cosetes, Quevedo. Just abans de Pitbull i de Ryan Castro i Capo, anem cap a El Baifo, tremendo àlbum i tremenda cançó aquesta que es diu així també, que es diu El Baifo.

en vídeo just practicant el ball, aquell ball viral que es va fer a TikTok. D'aquesta cançó, La Villa, Ryan Castro, al costat de Capo, normal que t'entrin ganes de festa escoltant Flash FM. Som l'emissora de la festa, som l'emissora del ritme. I si tens ganes de festa, ja és dijous, estem a prop d'aquest cap de setmana. Demà a la nit, per exemple, el Flash On Tour ens porta els nostres DJs locutors a les vostres festes, sobretot cap a Ponent demà, eh? Serem a la Festa Major Jove de Linyola amb el Sergi Domena i l'Edgar Manchado fotent canya i també a Organyà amb el Héctor Ortega. I a més, la nit del dissabte 15 d'agost, també Tardeo a l'Estartit a l'Hotel Nereida amb l'Ortega i el Domena també serà a la nit a la Festa de Colera a l'Empordà. Per tant, un fin de ple de festes Flash FM.

M'encanta, boníssima. A més, el missatge és molt xulo, el d'aquesta cançó. Ja sabeu que el golpito és una expressió canària que refereix a que les coses bones triguen a arribar, eh? S'han de fer a poc a poc i amb bona lletra, i el golpito poco a poco acabaran llegando, eh? I efectivament, doncs, el Quevedo té tota la raó, perquè és un tio que porta molts anys dedicant-se a la música i l'èxit li ha arribat merescut després de molt de feina. Vale. Perfecte, va, que arribarem a les 6 de la tarda. Ho farem amb Omar Curts i Bat Gyal, abans Bad Bunny, que ens porta cap a PR.

0: aquesta cançó tan xula de la Elena Rose amb el Manuel Turizo s'ha guanyat el premi i la distinció de ser el mega crack de la setmana aquí a Flash FM. Per tant, si féssim un cromo per cada cançó, doncs aquesta setmana aquesta tindria un cromo més lluent, així com daurat, i amb la inscripció aquesta mega crack, eh? Valdria més pasta al mercat de Sant Antoni. Fixa't quines coses. This is Flash FM. Començat nova hora amb el nostre mega crack, 6 de la tarda i 3 minutets. Què tal, família? Flasheros, flasheres, com va la tarda? Com va el dijous? Això pregunto jo. Us va bé? Bueno, escolta, si veieu que us falta una mica de ritme, nosaltres en tenim aquí per repartir per tothom. Aquí no fem distincions, eh? Per qui vulgui, per qui vulgui.
1: Flash, en directe, a Flash FM, sí. Armand Maravalle.
0: Aquest sóc jo, i em quedo amb vosaltres fins les 9, per tant que ningú pateixi, que encara queden 3 horetes de bon rotllo, de bon ritme, una mica de quevedo, amb això que es diu mi borratxo. Toma ya. Ui.

Molt bé la Rosalía aquí, eh? Fantàstic. Milionària és com es deia aquest temazo. Que, per cert, hi ha una manera de que vosaltres també sigueu milionaris aquest estiu, o que pugueu semblar-ho sense ser-ho, i és amb el Carnet Jove, amb els amics de Carnet Jove, i és que així pots descobrir descomptes per viatjar, per anar a festivals, per anar a museus, a activitats culturals, per escapades de cap de setmana, per plans, qualsevol tipus de plans, eh? Per exemple, aquesta setmana hi ha plans d'aigua, d'aventura, molta adrenalina. Amb el Pack Jove 2026 tens un 2x1 al PortAventura Park, amb un val de 50%, un 2x1 també pel PortAventura Park més Ferrari Land i un 2x1 pel Caribe Aquatic Park, si és que ho tenen de tot aquí. També tenen parcs aquàtics al Caribe Aquatic Park, un 10% a Aquabrava, un 15% a Marineland, un 30% a Aquopolis Costa Daurada, etc, etc. I si busques també altres activitats, a Rock Roy tens un 20% de descompte en barranc d'iniciació, hidrospeed i rafting del Llavorsí a Rialp. Això mola bastant, eh? Té bastanta bona pinta. Si encara no tens el Carnet Jove, fes-te'l en format digital a carnetjove.cat, a CaixaBank o a Imagine, queda clar, i així podreu ser una mica milionaris, eh? Baixa't l'app, si no, Carnet Jove Cat, registra-t'hi i podràs començar a gaudir de tots els descomptes. Queda clar? Sí? Perfecte, doncs endavant.

0: un 8.
1: Encara no coneixes la menjadora del 5D? Si busques cuina casolana amb plats pensats per tothom i dietes alimentàries, cuina vegana, productes sense gluten o per al·lèrgies, ven a descobrir-nos.
2: La menjadora del 5D. Som a la plaça de les Fontetes de la Massana. Fes la reserva al 727-377.
1: La menjadora del 5D. La tradició i la modernitat.
3: Aquí tens temps per escoltar, per mirar, per perdre't i per celebrar-ho. Aquí tens temps per tot el que t'agrada i per tot el que encara no saps que t'encanta. Aquí ho pots fer tot o no fer absolutament res. Perquè aquí el sol no té mai pressa. Ordino Arcalís.
4: Quan sona el despertador, em ve al cap tot o que em depararà el dia. Els nens, el cotxe, la feina, les compres... Són tantes les situacions de risc. És quan me n'adono que puc estar molt tranquil. Estic en bones mans. Soc Multisegur Assegurances. Multisegur.com.
5: Escoltes Flash FM Andorra. El 93.

segurament el canari més famós de l'actualitat, eh? És el Pedro Luis Domínguez Quevedo, conegut artísticament, efectivament, com a Quevedo, eh? Quin gran artista, la veritat, ja tercer àlbum d'estudi del tio, el Baifo, que inclou tamarros, com aquest La Graciosa, que el va fer al costat de l'Elvis Crespo, i que sona molt bé, per això el posem a Flash FM, un dels temes de l'estiu. Gairebé quarts de set, eh? Ui, bo, mira, aquesta surt a la pel·li de Spider-Man, Bad Bunny, EO.

electrolatino pur i dur, mal de amores es diu això, clar que sí, de Badalona cap al món, perquè és que hi ha vegades que no cal anar tan lluny per escoltar bona música i que tingui ritme. Per exemple, doncs aquest Juan Magán, clar que sí, un dels nostres, i tant. Igual que també des del Maresme, dos joves, Dani Six i Itzkid, que han fet un tema fenomenal per aquest es diu, que es diu Que s'aturi el temps.

faltarien per aquí la Shakira sonant a Flash, ara el Psycho amb això que es diu Supernova, un dels seus grans èxits de la seva carrera. Ara fa temps que no li posem res de nou, ja estarem atents aviam què publica. Per cert, també heu d'estar atents vosaltres, això que us explico ara, perquè abans us he comentat ja que estem regalant cosetes, i per si no estàveu atents o atentes, o no, simplement doncs estàveu sintonitzant, i torno, vale? Perquè estem regalant coses aquesta setmaneta, concretament una entrada doble pel Caribe Aquatic Park, el millor parc aquàtic, perquè descobreixis Coral Bay, la nova àrea pirata familiar, amb una piscina multiaventura única al món per poder fer wow, com aquest d'aquí darrere, aquest tio d'aquí. Té múltiples tobogans, té la primera water coaster familiar d'Europa, és diversió per totes les edats. WhatsApps 628 06 05 13. Em dius qui ets, amb qui vindries, a qui t'emportaries al parc aquàtic. I abans d'arribar a les 9 del vespre, quan acabi el meu torn, diré qui s'endú aquest entrada doble pel Caribe Aquatic Park de Port Aventura World. Uau, és que quines ganes, tio, de tirar-me pel tobogán i fer... Upa! Vale? Suposo que vosaltres també tindreu ganes, per tant, ja ho sabeu. WhatsApp 628 06 05 13. Port Aventura World, allà és impossible no posar-se d'acord. És que hi ha per tothom, hi ha per tota la família. És increïble.

habitual de la fórmula del ritme, eh? El Mike Towers amb Benny Blanco fent aquest tema que es deia De Gènere, que ens apropa a les 7 de la tarda. D'aquí una estoneta una mica de Quevedo, també recuperarem un dels seus deus temes que ja tenen uns anyets, el Sin Senyal. També ens quedarem a casa amb els Figaflaues i la Muix, que temazo el diable. Abans escoltarem una mica de Latin House. Ja veureu que aquí anem variant de gèneres, però més o menys tot té en comú el ritme. Vinga, va, que entri John Summit. A més, és boníssima aquesta, eh? Amb la veu de Fate per fer aquesta cançó que es diu Chica 305.

0: Passant dos minutets de les 7 de la tarda, escoltes Flash FM, va caient el sol ja, eh? A quina hora és avui l'eclipsi? A quina hora cau avui? Avui no n'hi ha eclipsi. Ah, només era ahir. Vale. És que de vegades em perdo. Fet tanta informació. Però bueno, que es veu que era l'eclipsi de les nostres vides, però l'any que ve em sembla que hi ha un altre a Cadis. Si voleu baixar a Cadis l'any que ve per veure un altre, pues que sapigueu que podeu fer-ho. This is Flash FM. Hem començat nova hora amb el nostre número 1, el Moving to the Sun de Hugel amb Ultra Nate. Què tal, família? Flaixeros. Escolta, deixem enrere ja l'eclipsi d'una punyetera vegada, centrem-nos en el ritme, centrem-nos en que portem ja gairebé la meitat de l'agost, que s'està passant volant i que ens estem passant pipa aquí a Flash. Clar que sí, vinga, va.
1: Flash, en directe, a Flash FM, Armand Maravalle.
0: Aquest sóc jo. Fins a les 9 del vespre encara ens quedem un parell d'hores ben xules per escoltar coses com aquesta batxata tan preciosa del Manuel Turizo. Es diu Por un pendejo no se llora. Otra.

curiós perquè el Rau Alejandro sempre se li lloen moltes coses, no? Que si les seves melodies, les seves cançons, la lletra, no? El flow que té, però també s'ha de reconèixer molta versatilitat, eh? Aquí, amb una base més tranquil·leta, molt més tranquil que el que ens té habitual. Habituats és el Todo de Ti del Rau sonant a Flash FM quan passen 8 de les 7 de la tarda. Seguim amb el ritme d'Aquí no res, Bad Bunny i Fate, abans BL, Westcol i Obi on the Drums amb La Plena.

0: 93.8.
1: Aquest estiu, el futbol és a la platja i el cinema a la fresca. Descarrega't l'app de Movistar Plus i gaudeix de totes les sèries, pel·lícules i esports des del teu mòbil o tauleta. A més, a Andorra Telecom et regalem una funda impermeable per al teu mòbil. Vine a recollir-la a la nostra botiga abans que s'esgotin. Informa-te'n a andorratelecom.ad.
2: Les millors braves d'Andorra?
3: No vagis al Barra Mars.
2: Un bon bacallà al Pil Pil.
3: No el demanis al Barra Mars.
2: Una bona copa de vi acompanyada d'un assortiment de tapes únic.
3: Oblida tant del Barra Mars.
2: Tu que ets un bon gourmet, que t'agrada el menjar de qualitat i que sempre busques espais únics i acollidors, doncs això, ni et presentis al Barra Mars.
4: Gastrobar Barra Mars, a l'Avinguda Doctor Mitjavila 8 d'Andorra la Vella. I amb terrassa al costat del riu per gaudir dels dies de bon temps.
2: Telèfon 850-840, 850-840. Tot i que tampoc cal que hi truquis.
5: Els matins són de costums. El costum d'un bon cafè, posar la ràdio, ajustar-te la corbata, si encara la portes, preparar la bossa, contestar els primers whatsapps i... agafar el bon dia.
6: Bon dia. Informació, opinió, anàlisi, reportatges, entrevistes... El diari més llegit al país i el millor suport imprès i online per la teva publicitat i classificats.
5: Cada dia, un bon dia. I recorda, si has fet tard, descarrega't-el gratuïtament a bondia.ad.
7: Flash FM. Flash.
0: Escoltes Flash FM Andorra al 93.8 FM.
8: Deja de mentirte.

amb temes així sonant a la ràdio, és normal que ens pillis justament pensant en el cap de setmana, pensant en la festa. Aquí a Flash FM ja saps que som autèntics professionals del tema de la party. I com que estem a dijous i tenim el cap de setmana a tocar, i ja el fin del tenim aquí ja, pues, escolta, si teniu ganes de festa, compteu amb nosaltres, compteu amb nosaltres, que hi ha molta festa Flash aquest fin de. Mira, per exemple, ojo, demà a la nit serem a Linyola amb el Domena i a l'Edgar Manchado i anem cap a Ponent, i també a Organyà amb l'Héctor Ortega. I la nit de dissabte anem cap a la Costa Brava i l'Empordà. Tardeo a l'Hotel Nereida de l'Estartit, que no em sortia, i a la nit també a Colera, a la platja dels Morts, vale? Amb el Domena fotent-li canya a partir de la 1 de la matinada. Si voleu festa, compteu amb una bona festa

Bueno, ja ho sentit el Jaco, eh? Hoy està per salir i passar-la cabron. Bueno, aviam, escolta, és agost. Vull dir, sortir un dijous i rebentar-se i partir la pana. I per què no? I per què no? Per què no? Si esteu escoltant Flash, serà que us mola una mica el rotllo, no? Que us mola una mica la festa. Doncs vinga, va, que anirem amb més temazos. D'aquí no res, el Capaz. També sentirem la Shakira i abans, bueno, bueno, és que jo, a mi m'encanta. Omar Kurz, bravo, tio. Bravo per com t'ha quedat això que es diu Coco. Enhorabona, tio.

Shakira, Burna Boy, Die, Die, sonant a Flash FM, el ritme que et fa falta. En aquesta hora ja tan agradable del dia que jo crec que ja ve de gust banyar-se, no? Anar a la platja, a la piscina, ara que va caient el sol. Doncs ja saps que la seguretat és cosa de tothom i a l'aigua cal fer equip. A la piscina, a la platja, al riu, als gorgs, sempre seguir consells com, per exemple, respectar les indicacions dels socorristes, no banyar-se si et trobes malament o si estàs cansat, cansada. Vigilar sempre els infants, assegurar-se que portin materials de flotació adequats, adaptats a la seva talla, a la seva edat. Entrar de manera gradual a l'aigua, un consell que sembla una tonteria, però que és un facto, això s'ha de seguir, perquè el cos s'atemperi. I també no tirar-se, evidentment, de cap a l'aigua, si no saps quina profunditat hi ha o si hi ha roques. I a més de la platja, també, doncs, evidentment, respecte a les banderes, ja saps, groc, precaució, vermell, ni se reconeixi, vale? No et banyis quan estigui prohibit. Ja saps, a la platja, a la piscina o al riu... Si veus una situació de perill, actua, socorristes, truca al 112, què passa, està... Tota la informació, com sempre, a gem.cat/pany segur. Són consells que s'han de donar perquè no volem més de gràcies, vale? Que ja en tenim moltes. Vinga, va, anem a animar una mica el cotarro. Estiu 22 amb Henry Méndez, això es diu El Chiringo.

0: Maladie, maladie. T'es toujours dans ma vie que je sois loué. Même l'estomac noué. Tout était là quand je prenais le bus. Maintenant je t'aime de plus en plus. T'es pas comme celle que j'ai souillée. Celle sur qui je m'essuyais. Tout était là quand je prenais le bus. Maintenant je t'aime de plus en plus.
1: Sembla això una classe express de francès, eh? Com el porteu vosaltres, eh? Hola, oh, mon ami, eh? Oh, qué temazo. Es diu Maladie, d'un raper d'origen del Congo que es diu Movejo, que aquest estiu està patant amb un parell de temes, segurament aquest el més fort. Això, Maladie, sonant a flash, eh? Trebiant, trebiant, eh? Trebiant, que vol dir molt bé, eh? No tres, bé. Tres és trois, no tres, vale? Fixa't, fixa't, va. Són 3:15 del vespre, escoltem Flash FM, el poder del ritme, vinga, va. Flash. D'aquí no res, la Karol G, amb un dels seus grans èxits. Abans, Bizarrap, el

Està guapo això, eh? És el nou del Mike Towers. Entra molt fàcil, entra fàcil. Vull dir, això li agrada a qualsevol. Molt bé, molt bé. Doncs apropant-nos a les 8 del vespre al so del Young King aquí a Flash FM. I ara, això. Ojo les orelles. Que el Ñengo Flow ha de dir lo seu. Sí, senyor, sí, senyor. Va, que arribarem a les 8 del vespre, ho farem amb dos reggaetons d'alta intensitat, aquest Forever Tugantel i després Josef La Pantera i Lucho RK amb el Cupido.

0: Clar que sí, escoltes, aquesta hora sintonitzes Flash FM, l'emissora que està per davant, que eclipsa la resta de ràdios tots els dies de la setmana, eh? Del dilluns al diumenge, aquí estem fotent ritme, i els altres ja no saben què fer per parar-nos. No podem fer res, ha! Són les 8 del vespre i 3 minutets, escoltant Nova Hora, aquí al Poder del Ritme, amb el mega crack de la setmana, es diu La Setmana. This is Flash FM. Té tot el sentit del món, família. Com esteu, flaixero, flaixeres? Va, que ja estem al vespre de dijous. A més, demà és divendres, que és el més divertit dels dijous. Que l'endemà és divendres, i els divendres ja es respira un aire diferent. Tots esteu més contents, més contentes. I jo que m'alegro, clar que sí. Vinga, va, última horeta junts, va.
1: Flash. En directe a Flash FM, Armand Maravalle.
0: Bueno, ja vam fer molta conya ahir, però bueno, anem a posar un altre cop, la de Rayos de Sol, el remix nou.

veure. No pujaràs més fins que arribi l'hivern. No sé prou bé com tornaràs, si Barcelona t'haurà contaminat o no. Però jo t'espero com si res, al mateix lloc de cada any.

Una mica de bailoteo, una mica de salseo, marujeo, teteo, mentrestant Pompeu Fabra a la seva tombra en plan ah, pareu, pareu, pareu. No, és broma, és broma. Són els Tiets, amb això que es deia bailoteo, vaya temazo de fa 3 anys ja, 3 estius. Vinga, va, escolta, anem a refrescar-nos una miqueta. Últim cop que us aviso avui, ja, última estoneta que passem junts, i us recordo que estem regalant una entrada doble pel Caribe Aquàtic Park. Gentilesa de la gent de PortAventura World i de Flash FM, te'n pots anar per la cara al millor parc aquàtic que hi ha, per descobrir, per exemple, Coral Bay, la nova àrea pirata, amb una piscina multiaventura que és única, amb molts tobogans i amb la primera water coaster familiar d'Europa. És diversió per tutti, vale? Per a tutti. Regalem això, una entrada doble, perquè puguis viure aquesta experiència tan refrescant per fer xof, xoplequi, xoplequi, amb les xancletes. Vinga, va. WhatsApps al 628-06-05-13, 628-06-05-13, ho diré bé, dient-me qui sou, amb qui vindríeu, d'on veniu, tot això, lo bàsic, vale? I al final del torn, d'aquí uns 45 minuts, direm qui s'endú aquesta entrada doble pel Caribe Aquàtic Park de PortAventura World, que és el puesto, és el parc temàtic on tothom es posa d'acord. Vale, JC Reyes, o no vale, sí?

0: Un 8.
1: Encara no coneixes la menjadora del 5D? Si busques cuina casolana amb plats pensats per tothom i dietes alimentàries, cuina vegana, productes sense gluten o per al·lèrgies, ven a descobrir-nos.
2: La menjadora del 5D. Som a la plaça de les Fontetes de la Massana. Fes la reserva al 727-377.
1: La menjadora del 5D. La tradició i la modernitat.
3: Sabies que Andorra és ara més inclusiva que mai? Andorra Parla'p.
4: Ara, els punts d'interès turístic i cultural més destacats del país disposen d'una placa Parla'p on, escanejant el codi QR, pots accedir a la informació explicativa de l'indret d'una forma instantània, en àudio, subtítols, llengua de signes i amb quatre idiomes per escollir. Tot plegat les 24 hores del dia, els 365 dies de l'any i de forma totalment gratuïta.
3: Hi ha més de 150 punts d'interès al teu abast. Consulta'n la ubicació al web andorraparla.com.
4: Ara, el nostre país és a l'abast de tots els col·lectius. Ara, Andorra et parla amb Andorra Parla.
3: Projecte amb el suport d'Andorra Turisme i els 7 comuns.
5: El nostre so és únic.

0: Són el Jay Wheeler i l'Omar Kurtz amb un dels temes més potents d'aquest estiu. És el de Lejitos, amb el remix a sobre, o sigui, encara millor. Passa que estan bastant tristos, eh? Vull dir, no m'has escrit ni para pasar el rato, t'envio un mensaje i el WhatsApp se queda en una ratllita, però està bloquejat, tio. Vull dir, altra cosa, mariposa, perquè aquí res a pelar, eh, xatos? Bueno, ànims, aviam si ho aixequem, això. Mira, ho aixecarem amb el Sebastián Yatra i la Batgirl, que tenen un temazo que es diu 2AM, que el farem sonar. I abans, ayer la vi, la nova versió de Juan Magán i Omar Montes.
1: Ayer la vi desde hace mucho tiempo y...
2: Con su amiga en una calle de Madrid.
1: Me arrepiento tanto de haberte dicho adiós.

perill aquests dos, eh? Quin peligro, que diríem en català correcte, la Becky G amb el Bad Bunny, dient-les bastant grosses amb aquesta cançó que ja té 9 anys d'història, es diu Mayores. Te la posem a flash quan ja passem gairebé 5 minuts de quarts de 9 del vespre, clar que sí. Bueno, molt bé, molt bé, molt bé, molt bé, estem bé. Vinga, va, més ritme. I al tanto, ara que anem amb una novetat bastant xula. No sé si sabeu, suposo que sí, la cançó del Café con Ron del Bad Bunny, doncs ha rebut una versió molt xula, així, rotllo hausera, d'un productor francès que es diu Clan i que fa així.

Ja sabeu que al final per un artista urbà tenir l'oportunitat de gravar un tema amb el Bizarrap, una Music Sessions, és una gran oportunitat. No és que li fes falta tampoc a la Young Miko, perquè ja era una artista bastant consagrada, crec jo, dins de l'escena, abans de gravar aquesta sessió, la número 58, fa 3 anys. Però bueno, escolta, una empenta tampoc va malament, clar que sí. Sona aquesta sessió a número... Què anava a dir? A Flash FM, on si no, clar, clar, clar. El número 58. Passant, queden 2 minuts per 3 quarts de 9 del vespre. Últimes cançonetes ja que us posaré en aquest vespre de ritme. Sí, senyora, sí, senyora. D'aquí no res, recuperarem la que segurament és la cançó de l'estiu. Abans, col·laboració de Xile, Kid Voodoo amb J.C. Reyes. Ben bona.

0: Aquest temazo es diu Aurora, l'escoltes a Flash FM. És Mora, al costat de Della Rose, la cantant, no confondre amb la Elena Rose, que és la que canta amb el Manuel Turizo, el megacrack de la setmana, d'aquesta setmana aquí a la Camana. La Della Rose, que suposo que tampoc deu tenir res a veure amb el pilot aquell de Fórmula 1, el Pedro Martínez Della Rose. Della Rosa. Pedro Martínez de la Rose. Molt bé, fantàstic, Armand. Vinga, va, es nota que ja hi ha ganes de plegar, hi ha ganes de marxar. Hem de resoldre l'enigma, sisplau. Fort aplaudiment per veure, aviam, qui s'endú a l'entrada doble avui pel Caribe Aquàtic Park de PortAventura World. Anem a
1: escoltar-ho. Hola, Manés.
0: Hola.
1: Mira, que m'agradaria participar al sorteig de les entrades del Parc Aquàtic.
0: Bravo,
1: i m'agradaria ser l'Imma i m'agradaria anar-hi, doncs, amb la meva neta. Em faria molta il·lusió perquè no hi he anat mai.
0: Pues mira,
1: doncs,
0: jo
1: a veure si tenim sort, d'acord?
0: Jo tampoc hi he anat.
1: Adéu, adéu. Bona tarda.
0: Lo més important de tot. Bona tarda. Gràcies, maca, que disfrutis pel Caribe. Pel parc aquàtic. Família, us deixo sonant música, vale? Ja tota la nit, i a les 7 del matí ja sabeu que es posarà l'Edgar Manchado amb el Flash matí d'estiu. Això ha sigut tot per avui. Ens ho hem passat bé. Ha sigut un bon dijous a la tarda amb molt de ritme, i demà serà divendres, ja.
2: Flash, en directe, a Flash FM, Armand Maravalle.
0: Sí, senyor. Quines ganes de divendres. Marxaré fins l'hora en punt. Sona bona música. Quevedo i abans Tini i Ulises Bueno amb el Dos Amantes. Apa, xau, que us ho passeu bé.
3: Esto dice así.